0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Als 40, tots els èxits i els millors moments d'endallà.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va prometre

0: prop.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Mare meva, s'acosta un moment de fer.

0: Tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
1: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
3: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
4: Nuevo mapa, nueva consola. ¿Listo para cambiar de ciudad con Game?
5: El viaje más esperado se acerca y querrás estar preparado para disfrutarlo al máximo. Llévate tu PlayStation 5 con hasta 150 euros de descuento y un segundo mando DualSense de regalo al traernos tu PS4 con el plan Renove en Game. Ahorrarás tanto que te parecerá que estás usando trucos.
4: Tu nueva PS5 más fácil que nunca con Game.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

Aquí estava sonant per tu el superestrella de l'Aitana. Fantàstica, sempre, una d'aquelles cançons que ens atrapa moltíssim i que una vegada comença a sonar, doncs és impossible no arrencar-se a cantar-la, eh? Increïble, així arrenquem aquesta última horeta del despertó dels 40, aquest any d'allà per tota Catalunya i Andorra, ara mateix 10 i 5 minuts. De seguida per aquí els Banda Neon amb els Búhos i el Món DJ i la cançó que sonava el passat divendres, o per exemple també que ho direm de Bad Bunny, aquesta que ja coneixes i que t'encanta. Efectivament, Nueva York! Escolta'm, avui aviso, eh? Serà de mal dormir aquesta pròxima nit. De seguida en parlem del temps i de més cosetes.

Aquí estava The Show i End of the Beginning. Va, arrenquem el mes de juliol avui amb una petita treva de calor que ja tocava i després de passar un dimarts amb força de xafogó amb valors fregant els 40 graus a l'interior de l'Ebre i més de 38 al litoral i al peritoral. Avui, doncs, dimecres, els termòmetres faran un pas enrere. El vent de mestral i el tramuntana es deixaran notar, sobretot als extrems del territori, i això, doncs, farà baixar clarament la temperatura. Avui tindrem un ambient, un dia d'ambient d'estiu, sí, però amb, molt més suportable. La majoria màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus, una mica més al sud i a ponent, i més suaus cap al Pirineu. I, a més, la nit passada ja ha estat més respirable, excepte a la costa, on encara costava una mica de dormir per tenir mínimes tropicals. Pel que fa al cel, doncs, tindrem força sol al matí, però a la tarda creixeran les nuvolades al nord, amb xàfecs i alguna tronada al Pirineu i al nord-est, i fins i tot podria escapar-se algun ruixet cap al Maresme o a la selva. Però alerta, perquè aquesta pausa té data de caducitat. A partir de dijous, la calor tornarà a pujar i el cap de setmana ens pot portar a una nova glopada intensa amb els 40 graus de nou a l'horitzó. Així que avui toca aprofitar aquest petit respir que ens donarà el mercuri. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 24 graus a Figueres, 15 graus ara mateix a Viella, 26 graus ara mateix a Tarragona i també, doncs, 28 graus a la ciutat de Barcelona. Dit això, arriben per aquí els Bandaneon, al costat dels Búhos, i el Món DJ, una cosa que ens farà falta a partir de demà, seguríssim. Això que s'anomena el ventilador.

0: La Taylor Swift, que aquesta setmana durarà el cinc, eh? I tant, aquesta setmana es casa la Taylor Swift. Tot i que hi ha molt de secretisme, sabem que serà, doncs, a Manhattan, sabem que, doncs, hi ha el codi de no ring, no bring, és a dir, que si les parelles que hi volen anar o estan estat convidades un d'ells no estan casats, doncs l'altra persona no hi podrà anar. Cosetes que se saben. Per cert, atenció, perquè WhatsApp ha fet un pas important i és dels que esperàvem molts des de fa molt i molt de temps. Des d'aquesta setmana ja pots reservar el teu nom d'usuari. Sí, tal com passava a Instagram o altres xarxes socials, ara també arriba a WhatsApp, amb l'objectiu d'aconseguir més privacitat. Què vol dir això? Doncs que a partir d'ara ja no caldrà donar el teu número de telèfon per contactar amb algú. Ho podràs fer simplement amb el teu nom d'usuari, més còmode i, sobretot, més discret. Això sí, hi ha normes, eh? El nom ha de tenir entre 3 i 35 caràcters. Només lletres, números, punts o guions baixos. I, evidentment, han d'estar lliures, no l'ha d'haver agafat ningú abans. Com es fa servir? Doncs molt fàcil. Has d'actualitzar l'aplicació, entrar a la configuració i a la part de compte per crear el teu nom d'usuari. També pots sortir una notificació, també pot aparèixer, aquesta notificació avisant-te que ho pots fer. I si no en tens ni idea, tranquil, que WhatsApp inclou fins i tot un generador de noms. Això sí, no podràs fer-te passar per famosos o marques, però sí reutilitzar el mateix nom d'usuari que ja tens, per exemple, a Instagram o Facebook. En resum, menys números, més identitat digital i una nova manera de connectar i interactuar. Ja tens aquí el que arriba a partir de ben aviat i, sobretot, el més important. Ja saps quin serà el teu nom d'usuari? Important.
1: Desperta! Amb Anna ja Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Va, dit això, important això del WhatsApp, a partir d'ara, i ara a la teva ràdio, arriba la Leire Martínez i la seva nova cançó. Es diu Cabeza de Ratón. I ben aviat la podràs veure amb els 40. Posa.

0: cabeza de ratón.
1: És la nova cançó de la Leire Martínez i, a més, ella doncs, te la portem aquest estiu a la gira d'estiu dels 40, que té dues parades importants a casa nostra. Serà Salou i Cubelles, dues cites claus a Catalunya. El Tour farà parada a la Costa Daurada i al Garraf en dues nits consecutives. El 27 de juliol, aturada a Salou, al Passeig Jaume I, amb l'Álvaro de Luna, la mateixa Leire Martínez, Marlon de Pol, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Piquete, Siderland i Marcos. I atenció que un dia més tard, els 40 Summer Life aterra a Cubelles, al Parc del Prat, amb l'Álvaro de Luna, Marlon, la Leire Martínez, de Pol, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lara Love You, Siderland, CH, Marcos i Laugi Verge. El millor tot plegat és que serà gratuït. Si vols més info, entra ara mateix als 40.cat. Ja t'ho expliquem tot plegat, ok? Ara per aquí, de seguida, Miles Smith i el seu Stargazing, el britànic, però abans, el duet més tropical del moment, Romeo Santos i Prince Royce.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la...

0: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
1: A aquesta hora ens deixem portar per la Lola Índigo i el Lucho Ercà, amb això que s'anomena el bachatón de la L.

0: más sabrosa.
1: Ahí estava la graciosa, la nova cançó de Quevedo, amb Elvis Crespo, que ens acompanya pràcticament al punt de les 11 del matí, on de seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb més èxits. Escolta'm, tanquem l'endellà d'avui, però hi tornarem demà a partir de les 6 del matí amb molt més, i a més contents, d'acompanyar cada dia més gent a fer el cafè que es trobeta plegats. Escolta'm, de seguida per aquí arriba, entre d'altres, el número 1 de la setmana. Abans, Zoilo, Aitana, i aquesta que segur que t'arrenca a cantar d'una manera increïble, el Mon Amour, Remix.
2: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
3: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme...

0: buscarte. Me da igual madre o paré, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Sis tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es. Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color roig.

0: doncs aquesta és la seva segona setmana no consecutiva liderant la llista dels 40. Juan Magán, Omar Montes, enhorabona per aquests dos que han tornat a reviure una cançó mítica, aquesta que es deia Ayer la vi. Què tal, com estàs? Bon dia, família. 11 i 3 minuts, avui 1 de juliol. Així és com celebrem la vida, així és com celebrem aquest dimecres al teu costat. Hola a tots i totes.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Bueno, aquí estem preparats de seguida amb Lala Love You, també Ozuna, Manuel Turizo, però abans els mítics Imagine Dragons. Bon dia. First.

Aturi el temps, diuen el Dani Sigis i l'Iskit. Són dos dels artistes destacats. Aquells que van agafar amb força. I amb aquesta cançó continuen consolidant-se com un dels parells de productors, artistes destacats de la nostra escena de Catalunya. Això es deia que s'aturi el temps. Aquesta rumbeta amb aires urbans que ens encanta aquí, als 40. Un quart de 12 del matí. Ara mateix hi posem una mica de pop rock amb La La Love You. L'estiu es viu millor amb cançons com aquesta. La mitad de la mitad. Connectes amb els 40. Jo sóc Adrià Soler. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos, per triar-nos.

0: aquesta Bizarrap, el tio que per cert ara fa uns dies publicava també una última sessió amb el Mike Towers, una d'aquelles que ja està preparant també una mica el camí per ser una de les favorites d'aquest estiu. Mira, aquesta hora, 11:32 del matí, escoltant de seguida Rosalía, però abans una artista confirmada per la gira d'estiu dels 40.
1: El so més nou. Els 40.
0: Ja ho sabeu que estarem a Salou i a Cubelles. I una de les que vindrà és ella, Daniela Blasco. També la Leire Martínez, eh? I també Álvaro de Luna. Molts artistes, ho pots veure tot al nostre Instagram, @els40. En un moment, Rosalía també passa per aquí amb la seva perla.

Bueno, i escolta, a Bezoya sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. I hi ha plans que de poc vols viure només una vegada. A Bezoya som molt de dia tot una més. I acabar cantant en bucle amb la finestra baixada i el volum alt. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt

als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40.

Aquí està el Quevedo. Això es diu Columbia, un dels hits indiscutibles de l'artista. Amb això ho va rebentar moltíssim. De fet, continua amb aquest ritme de no parar amb el seu últim treball del seu El Bafio, que és un dels èxits destacats del nostre país. I, a més, amb 8 Palau Sant Jordis, eh? Tot això arriba ara aquí a la ràdio.

Són les 12. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots.

0: Bueno, aquí estan Romeo Santos, Prince Royce, el seu Dardo, són dels èxits monumentals al nostre país. Doncs mira, el seu concert, que serà l'11 de juliol, doncs han ampliat aforament, eh? Feia 4 dies que ho tenien tot venut, doncs ara han ampliat places. Així que sí, vols anar a veure'ls? Encara tens entrades a la venda per veure'ls el 11 de juliol al RCD Stadium, a Cornellà. Dotze i quatre minuts.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Quina meravella. Alfred García mai falla amb la seva música. Aquí està el seu últim hit, el Vine'm a buscar, sonant aquí als 40, d'11 a 17 del migdia, a la teva ràdio. Gràcies per connectar també en aquest dia de caloreta, d'estiu 100%, i a més, ara amb un d'aquells artistes que arriba des de Mallorca, que a més ha conquerit les llistes del nostre país, i a més, té nou disc. És el moment del Rels B.
1: El som és nou.
0: Carregat d'amor, de bones líriques. Aquí està això que es diu Quien te ve. L'última del Rels B que passa pels 40, que a més estarà en concert a Madrid, a l'Estadi Metropolitano.

0: Aitana, el seu superestrella. Per cert, avui hi ha una entrevista amb un dels ballarins que teniu penjat a los40.com. Parlem amb el Marshall, un dels ballarins, coreògraf de la gira del Cuarto Azul World Tour, que ja sabeu que al setembre el tindrem per Barcelona, per casa seva. Aquesta hora, 1:15, als 40, arriben dues artistes destacades, com són Ana Mena i Lola Índigo, que a més col·laboren juntes en aquest petit OA.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Per un moment sona la graciosa, però abans una de les cançons també que us enganxarà molt aquest estiu. L'última d'Ana Mena i Lola Índigo.

teus èxits. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

Aquí està Bruno Mars, el seu I Just Might, una de les brutalitats del seu The Romantic, l'últim treball de l'artista. En un moment arribarem a la una, aquí estem preparats amb les cançons que més t'agraden, en un moment amb història potent d'aquí dels 40, amb els Banda Neon, Búhos i Mont DJ, una de les cançons d'aquest estiu a Catalunya. I també escoltaràs de seguida la cançó més important al país, el número a la teva ràdio. Com sempre, acompanyant-vos aquí, a casa teva, als 40, la ràdio musical líder a Catalunya. We'll be right back.

Aquí estan dos reis de la llista recuperant el lideratge dels 40, el Juan Magán i l'Omar Montes. Una cançó que ja va ser número 1 en el seu moment amb el Juan Magán en solitari, cap allà als 2000, amb el Ayer la Vi, el seu Bailando por ahí, que ja va ser un dels fenòmens de l'electro i de ti a nivell global. Aquí estaven els dos amb l'Omar Montes. Els 40, so sexy, oh sexy, 40. I del número 1, aquí us saludem, amb canes, amb força, de seguida per aquí, Banda Neon, Lere Martínez, però abans, aquesta d'Enrique Iglesias, aquesta Así es la vida, amb la col·laboració que portava amb la Maria Becerra. Així són els 40 ara mateix.

0: des del ventilador som Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Aquests tres han creat una de les cançons indiscutibles de l'estiu i, a més, és cançó de la setmana, és el Supercat aquí per totes les freqüències de Catalunya i Andorra aquí als 40. Això es diu El Ventilador. I ara, una que arriba trepitjant forts.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ha començat la seva carrera en solitari després de deixar els de l'Oreja de Van Gogh amb aquesta separació que va ser molt sonada, però és que la Leire Martínez ve amb una força brutal i estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Life a Catalunya. Posa per...

0: Aquí estava la Lola Tuduri, una de les artistes confirmades també per la gira dels 40 Summer Live, que ja ho sabeu que passarà aquest estiu per Salou i per Cubelles. Allà gaudirem de cançons com, per exemple, aquesta, Un pistoletazo de salida. Escolteu, estem a la recta final del Matí dels Èxits d'avui dimecres.
1: Els 40... Adrià.
0: 1 de juliol a les portes també de les vacances d'estiu per molta gent també. Potser avui comences les teves. Operació sortida. Ara per aquí Lola Índigo i Lucho Recà.

0: Daddy Yankee, amb aquesta festassa arribem a les 2 de la tarda. Escolteu, els èxits segueixen ara aquí amb la Quique Regatero, també amb l'Uri Mora, amb tota la gent d'aquí de la ràdio dels 40 per acompanyar-te les 24 hores al dia. Gràcies, un dia més per ser-hi. Els 40, 40, tots els èxits. Jo sóc Adrià Soler. Gràcies, família. Demà hi tornem. Que vagi bé. Adeu.
1: El 1 de julio, prepárate porque...
2: Los Minions han vuelto.
1: Y han hecho para ti la película del verano.
3: Eureka, make a movie. Un movie de Minions con monstruos.
1: Con una ayuda muy especial.
4: Tengo el monstruo perfecto para vuestra película.
1: ¿Qué podría salir mal?
4: Va a destruir el planeta entero.
1: Minions and Monsters. 1 de julio, exclusivamente en cines.
5: Piñata, carbonara, lasaña.
1: Una película con sello Los 40.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: En cada partido jugamos todo.

Són les 4. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: Romeo Santos, Prince Royce, arriben amb el seu Dardos per començar nova hora, nova tarda aquí, ja estem de dimecres i ja estem de juliol. Primer dia d'aquest setè mes de l'any, déu-n'hi-do com està passant aquest 2026, que ràpid. I això amb una calorada tremenda, tot i que avui dona la sensació que una mica menys que ahir o abans d'ahir. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb tots els èxits. Amb aquest tros de tema del Bad Bunny que dona nom al seu últim àlbum, el seu Debí tirar-me's fotos, que ja ha acabat un periple que l'ha portat fent 2 concerts a Barcelona, 10 a Madrid, i ara segueix per Europa, presentant també aquest disc i la seva casita. Demà anirem a la combinació de les Canàries i Granada amb la Lola Índigo i el Lucho Racà, amb el seu Bachatón de la L. I, de fet, Lucho Racà, que també està preparant noves coses, i estarem també molt pendents de què prepara l'artista canari. No, no improvisa el ventilador. I en aquesta època també va molt bé, a part d'escoltar molta música, tenir a prop un ventilador per anar-nos refrescant. En aquest cas, el ventilador el porten els Banda Neon, els Buhos i el Món DJ, amb la que és la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40. I moltes més, com aquesta de la Leire.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: La Leire Martínez, que arriba amb la seva cabeza de ratón des de la posició 35 de la llista. Encara que qualsevol cosa que vulguis escoltar, que ens vulguis dir, tens el nostre Instagram ben fàcil, que és @els40, o també @uri_mora.

0: ara estava pensant que crec que va ser un 1 de juliol o dos, però vaja, a principis del juliol del 2025, fa just un any, estaven els Imagine Dragons en concert a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Jo vaig poder-los veure i em van encantar, amb cançons com aquest Demons, que recuperàvem aquí als 40. Jo no recordo si el 2025 feia tanta calor com aquest 2026, que se sent espectacular. El que és un element ja imprescindible l'any passat, a l'anterior, i aquest és un ventilador per refrescar-nos una miqueta i també per posar una mica de música en aquesta tarda, perquè arriben els Banda Neon, els Buhos i el món DJ.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: A més, amb la cançó que aquesta setmana és la destacada en català dels 40. Ens ho va dir el Sergi Sánchez el passat diumenge a les 6 de la tarda. A veure què et sembla.

0: Més de mig milió de persones van anar a veure el Bad Bunny en els concerts que va fer tant a Barcelona com a Madrid. I per tota Europa, que també està recorrent bona part de les capitals europees. També amb la Casita, que va donar molt a parlar. I amb aquest àlbum, Deu i tirar-me fotos, que ha arrasat a tot el món. Brutal, eh? També reivindica això, la importància d'estimar i viure el moment i fer fotografies, per exemple, amb les teves persones estimades, perquè mai saps què pot passar el dia de demà i s'ha d'aprofitar fins l'últim instant. Com també aquí aprofitem cançons que ens han regalat en els darrers mesos la Rosalía, com la seva Perla, la Emilia amb Latini, que arribaran a la seva original, o ara la Lola Índigo, que arriba acompanyada del Lucho Reca.
1: El so més nou. Els 40.
0: Sonen junts des de la 8a posició de la llista dels 40 amb això que es diu El Bachatón de la L. Pot ser perfectament una de les cançons d'aquest estiu 2026. Tu què en penses? La L.

0: Pocs artistes en el món amb la capacitat de la veu i de fer grans espectacles com els que munta la Lady Gaga sobre un escenari. I amb cançons com aquesta que, vaja, sona qualsevol nit, qualsevol moment, qualsevol dia, i ho has de donar tot amb aquest Age of Glory, que sona aquí a la ràdio musical líder amb 332.000 oients. Gràcies per fer-ho possible, per seguir confiant en la ràdio musical i per seguir gaudint en aquesta tarda de dimecres, en aquest inici del mes de juliol, quan estem a 4 minuts, que siguin les 4:40, perquè et preparo, entre altres, mira, Lana Mena amb el seu clàssico, el Robbie Williams amb el seu fil, o la cançó que està acompanyant la selecció espanyola en aquest Mundial 2026, com és La Graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo. Però ara toca parlar una miqueta de l'amor.
1: Es diu Els 40.
0: I és que arriba la Chiara Oliver, que ell el que ve a dir és que si no t'estima una persona bé o com és degut, millor que no t'estimin. Arriba aquí al seu puzzle.

0: Aquí en Los 40 solo escuchas éxitos, pero para exitazo, el que viene.
1: El seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada con menos esperas.
0: Yo lo elegiría.
1: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Al habla el inspector Paco Tous. Menú triste, repito, menú triste. Acudan todas las unidades. Localizado en una vivienda a punto de ser comido. Posible delito contra el sabor. Pónganle inmediatamente una lata de atún calvo. Es una emergencia.
3: No elijas el atún al tuntún. Mejor elige calvo.
4: ¿Qué, qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¡Adeu, clases! ¡Hola, vacances! Aquest estiu viu una aventura al nou Aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop. Descobreix milers d'animals marins. Diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per a famílies i grups a aquariumbsn.com.
7: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Comencen les eliminatòries i la nostra aposta és clara. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dijous 2 de juliol viu la prèvia de l'Espanya-Àustria a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.

i l'Anna Mena, amb aquest clàssico, l'artista malaguenya que pues segurament no està passant el seu millor moment de forma d'animal, de l'ànima, de sentiment per una ruptura que també ha transcendit. Però mira, l'altre dia també va estar fent un concert i va fer alguna altra versió, com per exemple una cover d'un tema

0: tant, que hi apareix un mico que simula la vida d'aquest grandíssim artista.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Que, per cert, si no l'has vista, la recomano moltíssim. Et parlo del Robbie Williams, també mític, que va començar en Take That, després també en solitari, i amb cançons com aquest Feel, que està petant-ho sempre.

0: I amb aquesta cançó es demostra que la bona música no entén d'època, així que una cançó que va petar fa uns anys, com és el Bailando por ahí del Juan Magán, uns anys enrere, uns anys endavant, fa aquesta reversió, s'acompanya de l'Omar Montes i s'enfila fins a la primera posició de la llista del Sur 40 per segona setmana no consecutiva. L'Ayer la vi, aquí sonant en el primer dia del mes de juliol a la ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mori, t'acompanyo fins a les 6, amb èxits com aquests que tinc preparats. Connectarem amb el Nexo, amb el Nil Moliner, un àlbum que m'encanta. I, de fet, aquesta és la cançó que obre aquest àlbum, el seu Me Acuerdo de Ti, per recordar-nos de dies especials, com, per exemple, avui, que pot ser un gran dia per tu i per nosaltres. Si també la sessió 066 del Bizarrap amb el David Yankee. De fet, que ara fa uns dies el Bizarrap va publicar una sessió que feia molt temps que esperàvem, la 42, amb ni més ni menys que amb el My Towers. L'has escoltat? Què t'ha semblat? Mira, digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40. I una que el que pot fer el dissabte és entrar a la llista dels 40, perquè el dissabte es va presentar com a candidata. La Daniela Blasco amb la seva Mentira, que també té pinta que arrasarà i que aquest estiu la veurem amb els 40 Summer Live, que tenim dos dates, tant a Salou com a Cubelles, i us esperem perquè vingueu a passar-ho molt bé amb una pila d'artistes que tenim confirmats i que tens sencer el cartell al nostre Instagram, que és @els40. Els que també vindran són aquests que arriben ara.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Els Lala Love You, que a més també t'anuncio que ben aviat ens vindran a visitar aquí als 40 amb una entrevista que tindràs al nostre canal de YouTube, amb cançons com aquesta.

0: seu últim àlbum el va publicar fa uns mesos, una mica més obscur, potser, del que venia fent anteriorment amb el seu Harry's House, on hi trobaves cançons com aquest, Acid Wash. El Harry Styles, aquí, a la Casa de la Música, als 40, la ràdio musical líder, i és que, al final, la vida i la música és això. Com dirien els tiets, era això. Arriben amb la seva proposta per cançó d'aquest estiu 2026, que està arrasant, i que és escoltar-la i que ens vingui al cap, doncs, estar en el Mediterrani, amb un mojito, amb una mica de beguda refrescant, i amb cançons d'aquí, dels 40.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: I amb una gira que no paren i que estaran pràcticament a tots els festivals i a totes les places majors de Catalunya. Arrasant!

0: Sens dubte és una de les col·laboracions d'aquest 2026. La Sabrina Carpenter amb una persona que és dir el seu nom i que vagi directament a l'estudi de 40 per escoltar-la. La Madonna i l'Adrià Soler. Adrià, si és que són aquest Bring Your Love i...
1: Jo vinc.
0: Pitant.
1: Jo vinc. Escolta, dic una cosa. La Madonna també traurà col·laboració amb Kylie Minogue, eh?
0: Sí o què?
1: Ojo, eh?
0: Amb el nou disc, eh?
1: Dos divas, eh?
0: Ja l'has escoltat? Tens ganes de fer-ho?
1: Tinc ganes.
0: Va, que anem ara amb una altra artista que també està convidada. Dic també, com molts altres que tenim al nostre cartell, sense el nostre Instagram, que és @els40, els 40 Summer Live. Aquest estiu, passa't per Salou o Cubelles, o a qualsevol indret de la península, que també anem per tot arreu, per venir a veure la Daniela Blasco.
2: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Que, a més, tota la setmana és candidat a entrar a la llista dels 40 amb la seva mentira. I una cosa que potser seria mentira aquests dies és que fa un fred espectacular, que les nits es passen d'allò més bé i que els 40 no és la ràdio musical líder. Tot això, com t'he dit, és mentida.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: I aquesta és segurament la primera paraula i segurament també la darrera que aprendré en persa. Aquest Azizam, que vindria a ser una mica com T'estimo, que es cantava Ed Sheeran en el seu últim àlbum i que es va enfilar fins a la primera posició de la llista. I estic loco per verte, perquè també aquí que arribes al Nicky Jam, perquè aviat també noves dates dels 40 On Tour, que l'altre dia vam estar a Rubí, al Parc de l'Escardímol, i com t'he dit, molt atent al nostre Instagram, @els40, perquè en pocs dies anunciarem més dates on ens podrem veure aquest estiu. També et punxaré per aquí la Shakira amb el BL, la Rihanna o la Vico, o ara què sembla, un que fa uns mesos va tornar, després de molts anys sense enfilar-se a un escenari, el que va fer un concert que va donar molt a parlar amb un ordinador, anant llançant les seves cançons i anant cantant per sobre.
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
0: Et parlo del Justin Bieber. Això sí, va ser un retrobament amb els seus fans molt i molt important. Tant de bo també s'animi i arribi de gira a Catalunya o a propet per poder-lo veure cantant cançons com aquest What Do You Mean? La recordes o què?

0: aquella edició. Sonava per aquí als 40, quan ens acostem al punt de les 6 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, i aquí un servidor, una hora que marxa, però us deixa en aquesta hora amb bona companyia, que ja està preparat el Karim Herrero, com amb artistes, amb el Romeo Santos, amb Prince Royce, amb el Rels B, amb el C. Tangana, o amb els Estopa, entre molts altres. Ens tornem a escoltar demà a partir de les 4. Adéu-siau, us deixo amb la Rihanna. Adéu!
1: Als 40. Uri Mora.

0: Ven a ganar con la Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
1: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
2: Llega el veranito, cariño. Nos imagino a mí, a ti y a los niños tomando batidos y helados tropicales.
3: El trópico ya te lo he traído del súper. Pulpas de fruta 100% natural congeladas Goya. 0% materia grasa, aportan vitaminas y están deliciosas.
2: Mora, mango, maracuyá.
4: Pulpas congeladas Goya. Todo el sabor del Caribe en casa. Y recuerda que si es Goya, tiene que ser bueno.
5: Comencen las eliminatorias. Y aquí el más importante no es participar. Arriben els setzents de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
6: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
5: Liderats per Cristóbal Chacén.
7: Cachondeo, riure.
5: Aquest dijous, 2 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
8: És gratis, eh?
5: Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
10: Si desconnectes tu perds, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
11: Els millors concursos.
10: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.
12: Tenir-te

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: ¿Qué qué?
1: ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app. La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
4: ¡Aitana! ¡Miki!
3: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
5: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
3: Los 40 Music Awards Santander 2026.
4: ¡Los 40!
3: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
8: Siempre hay una excusa para no aprender inglés. Que si no tengo tiempo, que con la IA ya no hace falta, que no se me dan bien los idiomas. Déjate de rollos. En WhatsApp aprenderás inglés de forma diferente. Con libertad de horarios, clases súper divertidas y con un método único que garantiza tu éxito. Stop excusas. WhatsApp funciona.
9: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
10: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Facilmóvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Facilmóvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Facilmóvil, el cambio empieza en casa.
11: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alfa 5 vuela a gran altura. Escala el Everest, esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos.
12: Alfa 5.
11: Reserva en fibera.com o en la app.
13: Vols màrqueting? Negoci? Doncs ves amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
14: Comencen les eliminatòries. I aquí el més important no és participar. Arriben els 700 de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
15: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
14: Liderats per Cristóbal Chassent.
16: Cachondeo riure.
14: Aquest dijous, 2 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
17: És gratis, eh?
14: Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
19: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... l'eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

o Beginning. Els 40. Els 40. Laia Partida. Amb aquesta que ja ens va dir el 2024 que era molt fan del Bad Bunny i en aquest present també ho confirmem, que va anar al seu concert.

0: mica de rumba al costat de Dani Sixkit amb aquest que s'aturia el temps. I és molt important les seves paraules, no? Que hem de valorar el present i no volem pensar en el futur, volem valorar el que estem vivint en aquest moment. També valorem el que escoltarem ara mateix. Lara Love You, amb aquesta novetat, La Mitat de la Mitat.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Pues hem escoltat aquesta cançó aquest matí unes 3-4 vegades, perquè la vida és més sabrosa si escoltes a Quevedo pel matí. T'ho dic jo, que a mi m'anima moltíssim. I és que no només he escoltat la graciosa. Avui publicava un vídeo a través de xarxes que deia: si en una hora dona temps a escoltar més de 20 cançons a 3 minuts, doncs potser del directe de casa meva a la feina m'he escoltat més de 10 cançons a Quevedo. Del seu també àlbum, el Baifo. Molt important.
2: El som és nou.
3: Els 40.
1: I digue'm si també tens en bucle el seu àlbum a través de xarxes, arroba Laia Partida. I així també compartim la nostra música. El que et comparteix ara mateix és aquesta nova cançó d'una diva brutal. L'he vist també en directe a Cornellà. I et dic jo que et recomano moltíssim el show d'aquesta Daniela Blasco.

Els 40. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Sí.

com aquesta, al Bailando por ahí, que tornin al nostre present, al 2026, amb aquest Ayer la vi, Juan Magán al costat ara d'Omar Montes. I en aquesta darrera hora de les 9, gaudirem de cançons molt especials per mi, per exemple, si és per tu també aquest Payphone de Maroon 5, doncs jo crec que toca cantar amb la mà al cor.

0: Si ara mateix tens una persona al costat que et guia la teva vida, que ho sents d'aquesta manera, doncs agafa-li la mà després d'haver compartit aquest moment tan emocional al costat de l'Alfred García amb aquest Vine'm a buscar. I jo et busco a tu per quedar-te aquí als 40, doncs per escoltar això d'aquest artista que farà un Metropolitan aquest cap de setmana.
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: Aquest res via amb aquest tu.

0: Ja et dic jo que sempre m'escolto aquesta cançó de Pe a Pa i és que no s'ha quedat sense res a dir, eh? Ho ha dit tot. I hi ha també tots els seus claims com el Massivo i és que, clar, hem repassat tota la carrera i jo crec que faltaria una cançó més d'aquest Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session, la 066. I aquesta també va cantar coses que no te dije.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Efectivament, coses que no te dije. Cançó de Saiko que va versionar aquesta Ana Mena i que ara apareix per aquí al costat de la Lola Índigo amb Patito, a cançó d'estiu. Niña.

Naina i Figa Flowers amb aquest pecat original. Tot el ritme de l'estiu, eh? I també cançó que estàvem estudiant durant els darrers mesos. Però jo dic una cosa, com vas amb el tema de recus d'estudiar aquest estiu? T'ha quedat alguna coseta? Doncs perquè aquí tenim pendent repassar la coreografia de l'Slow-Mo d'Eurovisió 2022. Jo hauria d'anar a recu amb aquesta coreografia. Per això ho repassem al costat ara mateix de la Chanel. Que efectivament llegó la mami. Let's go.

0: al costat de la Shakira BL, amb aquest Algo Tu. I hem de fluir perquè ja estem a 1 de juliol. Ara sí, per mi, jo ja estic a estiu. Perquè al mes de juny jo em sento estranya, no? Quan fico un peu a la platja és com, no, no és estiu 100%. Doncs demà ens trobem dia 2 de juliol per compartir més èxits aquí a les 8, connectadíssima. I ara marxo cap a casa i et deixo amb aquesta Taylor Swift.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Ah, sí, amb aquest Blank Space. Ara, ja et dic adeu.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Deixes la teva ciutat per uns dies?
1: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.